nanga pema masulafu da fosi de una serenamang un tang serenamang de alas mas.